0: My.
1: Jo mai. Quan hi m'heu matit el xau, tant ho has deixat i no. Runt, xego m'ho un de venga el reix, jo mai. Quan hi ha...